0: tanto xalor allà a l'unísono queda molt bonic. Però bueno, el concurs allà és una cosa d'entrada de bandes, que també se donen premis i tal. Però bueno, xica, l'any que ve.
1: L'any que ve més, no, exacte. Què hem de fer?
0: Avui sol, no? Claro.
1: Avui sol, sí. El que passa és que l'oratge està un poc així, de cara a la vespre, veurem.
0: Bueno, deixarem caure. Sí. El que tenen les festes d'estiu. I el que té agost i setembre. Setembre, veuràs tu, mare de Déu. Les festes, bueno, si són en setembre, que pega cada trona això, que va que... Mira, m'ho estic preparant ja la presentació de les festes, que este divendres, no, la setmana que ve ja. Uh-huh. Anem preparant cosetes ja, en les festes del poble. Però, bueno, per cert, sí que puc entrar a nit, més que entén el perfil de l'alcalde de Paterna. De Paterna, vaig entrar al perfil de l'alcalde de Paterna, el tio Sagredo i tal. Pues sí, eh.
1: Sí. Però sí, te dic una cosa, jo
0: però
1: acabé
0: que,
1: de...
0: Però és que se canvia i tot, després si baixais i se ficais típic vestuari seu i cantai tot en companyia de festeros, de clavallets i tot el món així.
1: Sí, sí.
0: Però sí, sí.
1: Està canviar millor.
0: Bueno.
1: Sí,
0: bueno,
1: la pregonera.
0: Pues ahí estigui, la pregonera. La Letícia Sabater en Paterna.
1: Bé, clar.
0: Ui! Sembla sa abuela. En tavernes tenim... Tavernes Blanques, l'orquestra Twister, en Teresa Bous, en Villafamés, Bous i la Tribu. Uh-huh. En Gilet, que comencen les festes, Sentada Murta, Nit al Baix i Discomòbil en Moixent. Després de la siesta, ponien Autos Locos, Tardeo, Disfrazos i Sos Animation. Uh-huh. Rocafort, Precoy, Tributo i el Divo. En Llombay, Disfrazos i l'orquestra Nexus. En Castelnova, Orquestra Verísima, en Godella, la Duta del Sant serà que el portaran algun puesto, claro, la Duta
1: sí.
0: del Sant, dic jo. Carnavalia, Tributo al Canto el Loco, Nit al Baix. En Nules, Crida de les Festes, Orquesta Invictus i DJ. En Borriol, Crida i Concert. Finestrat en Despertar, Baixar del Crist, Bombardeix de Vulcano, Ofrenda i l'Orquesta Titanic, en Xiva el Torico, Fira Gastronòmica, Bous i Noche de Peñas. En Mislata, Festival Remember, crec que avui demà. Tenen dos nits ahí xules del Festival Remember, de Nontinient, d'entrada infantil, després de l'entrada del Bando Cristià, després la de Bando Moro i l'Orquesta Mónaco, no, entran també en les entrades, i ve tot lo tocho de les festes, claro, això és normal. Mm-hmm. Després, en l'Olleria, Proclamació de la Regina, en Montserrat i en Bous, en Albalat, d'Estronxers, Nieva Tucada i Tardeo, en Estivella, Pilota, Bingo, Disfrazos i l'Orquesta Gama, en Villamarchant, Baquetes, Paelles, Bou i l'Orquesta també, en Requena, Fira del Vi, Mercat Medieval, mm-hmm. Actua Dorian, tu, hòstia, sí. Que guai. Mm-hmm. Dorian.
1: Guai.
0: I l'Orquesta Invictus també, en Almàssera, ni a la Segat de la Murta, que a més, crec que llegia que a les 6 del matí els autobusos s'hi van a cegar la Murta i tornen. Dic, ostres, més original.
1: Original, sí.
0: Musical de Queen, en el Fara del Patriarca, Cant de l'Aurora, Missa, Professor, Castell de Cavaller FX i Discomòbil, en Bunyol, Inauguració de la Fira, Passacalle del Tomate, com no,
1: exacte.
0: Fregó i Grupo Flashback, en Paterna, en Sos Florals, Baelles i Festival, en Vetera, Missa i l'Orquesta Màxima, Benifalló, Vall de Festes, en Llato Ballant Bous, en Calles, n'hi ha Cacerolada, ojo, Ofrenda, Tributo, Provesor, no, Tributo, no, Tardeo, Provesor i la Metro. I després m'ha apuntat pobles que fan bous, ¿vale? Que són les Coves de Vint Romà, uh-huh. Villafamés, Espadilla, Catí, Cirat, Llibert, Todolella, Albocàsser, Algar del Palància, Benlloc, La Vilavella, Viver, Xert, Azuévar, Sollana, Pobla Farnals, Alfafar, Traguera, El Vercher i Castellnovo. Saps per què no n'apunte més? Perquè ja no me caben en les dues fulles de la llibreta. Ja. I me nec, ja ho digui, pues hasta ahí. En
1: una
0: últim,
1: fulla per davant i per darrere. Més ja
0: exacte,
1: no.
0: Exacte, Castellfort, sí,
1: el
0: claro.
1: El primer que arriba és el que...
0: Me diu, bueno, la boro, agenda boro, tindria que durar un minutet.
1: No.
0: Perquè saps que les redes socials, a partir, me sua el digordo del peu. O sea, me dona igual. O sea, que jo no puc contar en un minut. Si la gent no para de dir-me, tinc per la boro agenda, tinc per la boro agenda. Claro, hi ha coses que dic... No has nombrat el meu poble, però... I jo, hosti, ho sent molt, de veritat.
1: Ja, però n'hi ha tant, n'hi ha tant, ara, en
0: no tornarà a ocorrir. Sí, però jo me recordo que la primera per l'agenda era... Che, pues els poblets que t'envien coses, que tu coneixies, tal i qual. La segona, esta és la quarta, este és el quart any.
1: Uh-huh.
0: L'any passat me diuen, te falten pobles. I clar que me falten pobles, tu.
1: I que faltaran, ostres, sí, sí.
0: I que me faltaran, i més ara. Uh-huh. Finals d'agost, principis de setembre,
1: continua.
0: Totes les Mare de Déu s'apareguen. La teva també és Mare de Déu apareguda, si
1: no,
0: és sant.
1: No, és beata compartida.
0: Ah, vale, que m'ho digues ahí,
1: claro,
0: té raó.
1: Sí.
0: Nosaltres és, el dia 8 de setembre, totes les Mare de Déus encontrades i aparegudes, claro.
1: Sí.
0: La Mare de Montiela, del Fonamé, bueno, hi ha un muntó de Mare de Déus en este cas. La de Montiela és la més meravellosa al món, que és preciosa, és molt superbonica. I el dia 8 de setembre, ese dia sí que n'hi ha festes, Mare de Déu, a Cascoporro. I ara, pues bueno, dissabte i diumenge anirem contant en la vora agenda perquè ve supercarregat el finde.
1: Ja.
0: Un mogolló d'activitats, un mogolló de coses,
1: ve
0: claro.
1: Ve molta cosa, ve molta cosa. De...

0: Moment.
1: I bueno, que tinc la pirotècnia.
0: Tu ara perquè estàs a Benaguasil, però si te'n vens a València, te convida a dinar a Borja Azcut, ja va. Fes un esforçet i bon anem a Calle Almirante Cadarsson el 16.
1: Per això no hi ha que fer esforç.
0: Van a Roset, que mos anem a menjar en Borja Azcut, ja. Bueno, pues Boro, disfruta el cap de setmana i parlem dilluns.
1: Igualment.
0: Adéu. Adéu, adéu. I res, ho deixem així. Jo me'n torno a anar una setmaneta de vacances. El dilluns tornen amb Andrea Gut i tot l'equip. I res, que tinguen i que acaben de tindre un bon agost. Reprendrem el dia 31. Serà l'últim dia ja remat de l'estiu per a donar la benvinguda al setembre. Així que res, que siguen molt feliços. Adéu, bona vesprada.

0: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 1 de septiembre. Conforama.
1: Más de uno Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Actiu l'incendi forestal de Sogorb, va cremar ja 120 hectàrees. Lizarlo abans de que a partir d'este migdia canvi l'horatge, un incendi que es va originar per un llamp en el tren de tempestes registrades ahir de vesprada. Les localitats més afectades per aquestes tempestes avaluen ara danys i comencen a recuperar la normalitat. En seguida els ho contem junt a altres assumptes que avui són notícies i a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Comencen, com es dèiem, a recuperar poc a poc la normalitat tots els municipis que ahir per la vesprada es van veure afectats per aquest tren de tempestes que anaven acompanyades de fortes ratxes de vent i que van provocar molts danys materials. La zona més afectada ha sigut la comarca de la Ribera i des d'allí informa Lucía Peris.
3: Localitats com Alcira, Sueca, Guadassuar, Carcaixent, Sumacàrcer i l'Alcúdia treballen des de primera hora del matí en la neteja de les vies públiques i en solucionar tots els desperfectes causats pel temporal i restablir la circulació amb total normalitat en els trams que s'han vist afectats. Les zones van quedar inundades i les ratxes de vent van arribar als 149 km per hora. Escoltem l'alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez.
4: Els equips estaven preparats i els danys han sigut molt majors que el que havíem tingut fins ara. Se va transformar allò en una espècie de tifó, com vam veure, desplomar completament el cel.
3: Degut a les conseqüències del temporal i com a mesura de seguretat, moltes de les localitats afectades han decidit tancar avui els parcs i jardins municipals, així com les instal·lacions esportives.
2: I aquest tren de tempestes i rebentades tèrmiques registrades principalment a la província de València van provocar per la caiguda de llamps 13 incendis forestals. El que continua actiu és el de la Serra de Calderona, que afecta els termes municipals de Sogorb, a la província de Castelló, i de Gàtova, a la província de València. La Generalitat ha activat la situació 1 del Pla Especial enfront de risc d'incendis forestals. De moment, hi ha 120 hectàrees afectades. Andreïna Petri.
5: A primera hora del matí s'han incorporat 11 mitjans aeris i sobre el terreny treballen més de 130 efectius per a intentar estabilitzar-lo abans que a partir d'aquest migdia canvien les condicions meteorològiques. La previsió, segons la EMET, és que el vent vagi girant del sud-est amb ratxes de 30 km per hora a partir de migdia a Segorbe. Així ho ha confirmat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
6: El incendio está activo y tenemos una ventana de oportunidad hasta el mediodía para poder actuar todos los medios aéreos, porque a partir de las 2 de la tarde cambia las condiciones meteorológicas y tenemos que intentar estabilizarlo, todo eso con la máxima prudencia y esperando que las condiciones meteorológicas no varíen como sí que variaron esta noche, donde la humedad relativa era de un 70% y permitió trabajar en un franco a todos los efectivos que estaban desplazados.
5: Segons ha informat el Consorci Provincial de Castelló, l'incendi evoluciona per una zona d'accés terrestre complicat, per la qual cosa l'ampli dispositiu està treballant en els dos flancs que presenten el foc. La carretera CV25 està tallada en tots dos sentits entre els municipis d'Altura i Olocaust, segons la DGT.
2: I el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut este matí a petició pròpia en les Corts per a explicar precisament la gestió dels últims incendis forestals a la província de Castelló i la Serra d'Espadà. Alejandra Carrillo.
7: Valderrama ha defès la resposta del seu departament i ha destacat la coordinació entre institucions i la presència permanent dels servicis d'emergència. Escoltem el conseller.
6: La mayor apuesta presupuestaria de su historia, destinando 7,14 millones de euros a servicios de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Un servicio esencial en el que ahora se trabaja de manera permanente y continuada durante todo el año, sin temporalidad.

0: calidad ni estacionalidad, sino con estabilidad, promoción y profesionalización. Además, reforzamos la coordinación entre las distintas administraciones y servicios que intervienen en una emergencia.
1: El conseller assegura que els incendis van posar a prova el model d'emergències del Consell i que este va respondre de manera adequada. En el que va d'any, Castelló ha registrat 47 incendis forestals. En el cas de la Vall d'Uixó, es van celebrar 14 reunions del SECOPI, van participar prop de 1.300 efectius i es van enviar de 7 missatges d'alert a la població. A més, Valderrama ha anunciat que el Consell destinarà 67 milions d'euros en ajudes als afectats pels incendis.
2: I després d'esta compareixença, el conseller el que ha fet és, després de la compareixença del conseller, han seguit ja les reaccions, Alejandra, als grups polítics.
1: El síndic del PSPB en els Corts, José Muñoz, ha exigit la dimissió de Valderrama en considerar que no està a l'altura de les necessitats de la Comunitat Valenciana i les condicions meteorològiques que estem vivint.
3: Tenemos una comunidad que es epicentro del cambio climático, en el que se suceden danas, en el que se suceden incendios, en el que ayer teníamos un reventón térmico. Y lo que vemos es una Generalitat Valenciana que no está preparada. No tiene las unidades de bomberos necesarias, muchas están inoperativas, otras no tienen los efectivos suficientes, ni contrata a los bomberos suficientes. Por todo ello, consideramos que hoy el conseller debería presentar su dimisión.
1: Compromís també critica la gestió del Consell. La seua portaveu adjunta en les Corts, Paula Espinosa, denuncia les retallades dels nous pressupostos aprovats el mes passat i adverteix que la falta de recursos i personal manté a la comunitat en un risc constant.
4: Que la manera de gestionar del Partit Popular sempre respon al mateix patró. Advertències prèvies, inacció, improvisació. Que mentre que vostès siguen governant i pacten uns pressupostos, per exemple, en el que retallen un 10% en prevenció d'incendis, també gràcies al negacionisme del canvi climàtic, que així s'ha expressat molt bé en els seus, per a donar ajudes d'emergències als bous.
1: Per part seua, el síndic de Vox, José María Llanos, ha tornat a negar que existisca canvi climàtic.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Es compleixen 5 anys de la solcida d'un edifici de 55 vivendes a Peníscola, un succés en el qual, recordem, van morir una dona de 54 anys i un xiquet de 14. 5 anys després, els propietaris continuen reclamant diligències judicials per a determinar responsabilitats penals, encara que no han conclòs. L'edifici està totalment banalitzat. Onda Cero Castelló, Lorena Paldo.
6: Hi ha tècnics de l'Ajuntament de Peníscola que estan sent investigats i el jutjat reclama informació. Fa un any al Col·legi d'Arquitectes sense respondre als requeriments. Juanjo del Cura, president de l'Associació de Veïns.
7: Nosotros lo que hicimos fue la petición al juzgado para que se le citase, porque entendemos que tiene posible responsabilidad. El órgano colegial es el Colegio de Arquitectos, es los que tienen que decidir nombrar y perito y enviar. Entonces, pues mucha rabia que después de 5 años no haya una respuesta judicial al tema i que nosaltres ens encontrem totalment desassistits.
6: Els propietaris denuncien a més que l'immoble ha sigut vandalitzat perquè el jutjat els ha impedit l'entrada però no ha garantit la seva vigilància. Ara reclamen ajudes i solucions a les administracions.
2: I els centres Crisis 24 Hores de la Generalitat han duplicat en un any el nombre de víctimes ateses per violència sexual. Estos centres, que ofereixen atenció psicològica, jurídica i social de manera gratuïta durant el primer semestre de 2026, han atès a un total de 211 víctimes enfront a les 115 del mateix període de 2025.
8: La vicepresidenta primera i consellera d'Igualtat, Susana Camarero, ha subratllat l'utilitat dels recursos professionals assistencials de la xarxa pública destinats a la prevenció, l'atenció i la protecció de les víctimes de violència sobre la dona.
9: Y unos datos que demuestran la red que ofrece seguridad, confianza, acompañamiento a todas las víctimas a la hora de denunciar estas agresiones por parte del equipo de profesionales que trabajan en estos centros en Castellón, Alicante y Valencia, ofreciendo a las víctimas escucha, apoyo y una respuesta profesional inmediata en uno de los momentos más difíciles de su vida.
2: Y la portaveu adjunta del Partit Socialista en les Corts, María José Salvador, ha denunciat la ineficiència en les ajudes al lloguer jove corresponents a 2026 per part del Consell, que ha esperat, diu, fins avui, 21 d'agost, per a publicar-les en el Diari Oficial de la Generalitat.
10: Un 21 d'agost el govern valencià té la delicadesa, sarcasme, de publicar en el DOC les ajudes al bo lloguer jove i la gent està pagant el seu lloguer des del mes de gener. No només